0: selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: radio. Imagina radio. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina radio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina radio.
3: La millor música.
0: Per sentir-se.

0: La millor música
1: per sentir

0: Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia. De la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la. La nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Imagina. Tonight, tonight. Imagina. Imagina Ràdio. Saps que jo t'estiu
1: igual. Molt, molt. M'agrada molt.
2: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
1: Tota l'estona. No puedo
3: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
1: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest diumenge, setzena prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roqueta Jesús. Obert a tothom.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena, millor.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta. Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport a Amposta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 a Amposta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35è jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic amb vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, a Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. 4 minuts i mig passen de les 8 del matí. Comença el De Bon Matí, que, bueno, que l'hem començat escoltant Olivia Rodrigo. Avui pues, estarem amb tu, estarà fins les 9 i mitja, òbviament, i parlarem sobre diversos temes, com per exemple l'Ebre Agility, sobre... Bueno, en parlarem d'aquí un rato, però suposo que sabràs el que és. I en breu hi haurà competicions que cal, que es poden anar a veure. Però bueno, parlarem d'aquí un rato amb el president de l'entitat. Sergi Canalda també parlarà.

0: queda. I com sempre, tindrem la cançó en català i la millor música aquí, al De Bon Matí. Bueno, és que lo de la millor música, saps que això passa sempre a Imaginar Ràdio, així que si t'acabes d'incorporar, pues no marxis, queda't i anem descobrint junts el dia. Així que res, les 8 i 5 i mig, comencem.
1: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: I engeguem avui amb una frase de Woody Allen que diu així, diu: el problema de l'eternitat és que es fa massa llarga, sobretot al final.
2: La millor música per sentir-se bé.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: No quiero acostumbrarme a un mundo roto.
1: Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina.
3: I escoltàvem la música de Rosana, escoltàvem a Fuego Lento, ara és el torn de V40, la cançó I Got You Babe.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I anem ara a fer una ullada als titulars en portada d'avui dilluns, 11 de maig de 2026. Comencem amb la portada del periòdico Lliga de Somni. Bueno, cal dir que totes les portades es parla sobre la victòria del Barça d'ahir diumenge i que, bueno, que el Barça s'ha proclamat campió de Lliga. Així que, bueno, com dèiem a la portada del periòdico, pues Lliga de Somni, diu el titular, i és que el Barça conquereix el segon campionat amb Flick humiliant el Madrid al Camp Nou. Més temes, òbviament, una comissió bilateral ratificarà el pacte Govern-Esquerra Republicana. L'acord pressupostari inclou el tren orbital, la societat d'inversions i un traspàs encara per concretar. La mobilitat és el primer pilar de la nova àrea metropolitana de Tarragona, on s'hi sumen 8 municipis més. Sobre l'evacuació del vaixell, diu Espanya, continua sense registrar cap cas positiu d'antivirus. Indra presenta la seva aposta industrial a Catalunya per a la defensa davant de 250 empreses. A la portada de La Vanguardia diu la Lliga amb el millor final possible. Un gran Barça sotmet al Madrid al Camp Nou, quedant 2-0 a favor del Barça i ho celebra com mai. Els evacuats espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid. Un viatge francès de Londres presenta símptomes mentre anava a París en avió. Més coses. Europa ha d'augmentar un 10% la despesa en defensa per tal de ser autònoma. I també es parla sobre que a Barcelona ha recuperat 6.500 pisos turístics il·legals.

0: Pel repàs a la premsa general, a nivell esportiu diu la cara i la creu del futbol. El Barça es fa amb la Lliga davant del Madrid i el Nàstic perd a Tarragona i s'aboca al descens. Més coses, Tarragona, sobre el sector de la defensa. La demarcació busca aprofitar la conjuntura de rearmament a Europa i Espanya. A la ciutat de Tarragona, dos temes relacionats amb la ciutat en concret, diu la Biblioteca de la Tabacalera, es retarda, diu la sessió de l'espai. No s'aprovarà en ple fins a la tardor o fins Nadal. I d'altra banda, pues, rebaixen un 60% a la sanció a FSC per la crisi dels contenidors. A Reus arranca el judici del cas Innova després de 14 anys d'instrucció. I anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu, saluda el campió. El Barça aixeca el seu 29è títol de Lliga a la cara del seu gran rival, un Madrid rendit als gols de Rashford i Ferran, i van quedar 2-0. El Camp Nou va ser una festa per a celebrar la segona Lliga seguida de Flick Team, i avui hi haurà rua pels carrers de la ciutat de Barcelona. La portada de l'Esport diu campions i festa històrica per aquest 2-0, i és que el Barça, com també dèiem fa un moment, es proclama campió de Lliga després de derrotar el Madrid amb gols de Rashford i Ferran. Acabem amb la portada de l'Esportiu. Campions incontestables, diu el titular, i és que el Barça celebra la primera Lliga resolta en un clàssic, la segona consecutiva amb Hansi Flick i la 29a de la seva història. Rashford, i Ferran van per feina, i el Madrid no té res a fer per discutir la superioritat d'un equip amb talent, caràcter i fam. També es parla sobre el Girona, que avui ha partit a les 9 de la nit. Diu, el Girona visita Vallecas amb màxima urgència de punts per esquivar el drama. El partit és Rayo Girona. I acabem parlant sobre la Lliga Femenina de Bàsquet. Diu, s'escapa la final al límit. Desenllaç cruel per a l'Espart Girona contra el València. Van quedar en empat per 73-73.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja he fet el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
6: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
7: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
8: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
7: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
8: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
7: Aquesta primavera, fes la teua.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Sí, a Rumba Catalana, i ara arribem ja de seguida a les 8:30 i ho fem amb Maroon 5.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual. Un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Catalunya va fer 152 inspeccions a instal·lacions radioactives l'any passat.
4: El balanç presentat davant el Consell de Seguretat Nuclear destaca també el seguiment i la vigilància radiològica que la Generalitat desenvolupa a l'entorn de la central nuclear d'Ascó i la de Vandellòs. En aquest sentit, els serveis tècnics catalans han complert el 100% del programa de control ambiental previst durant el 2025. A més, el regulador estatal ha avalat també les actuacions de supervisió del transport de material radioactiu i ha validat la planificació prevista per al 2026, que mantindrà controls i inspeccions similars a la d'aquest últim any.
3: Móra d'Ebre tanca el 2025 amb un romanent de més de 300.000 euros i millora els indicadors econòmics.
4: Segons les dades presentades per l'Ajuntament, en els darrers anys també s'ha triplicat l'estalvi net i s'ha reduït el nivell de deute viu fins al 34%. A més, el consistori destaca el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i una bona capacitat de finançament. L'alcalde Rubén Viernes assegura que aquestes dades són fruit d'una gestió econòmica continuada i del control pressupostari dels serveis tècnics municipals.
3: Ocell de Foc Ebre impulsa un cicle de xerrades sobre el consum i les addiccions a les Terres de l'Ebre.
4: Amb la col·laboració de Cas Tortosa, l'organització ha impulsat el cicle de xerrades I tu què faries? Per ajudar famílies amb adolescents a abordar el consum i les addiccions. Les sessions fomenten el debat i la participació, tractant temes com la comunicació, els límits, la pressió de grup o l'ús de pantalles. El cicle passarà per les quatre comarques. Demà dimarts 12 de maig s'iniciarà a Gandesa, continuarà el dijous 14 de maig a Móra d'Ebre i durant el mes de juny arribarà a Amposta i Deltebre. Totes les xerrades requereixen inscripció prèvia.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
7: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
3: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
4: Avui dilluns ens despertem amb un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 21, 22 i 25 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, Andrea, doncs moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 en punt del matí.
4: Fins després!
7: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9:30.
3: I escoltem ara la música de Killers. La cançó es diu Human.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: Bé, ara anem a parlar d'un club esportiu d'aquí del territori que es diu Ebre Agility. Tenim en nosaltres el seu president, Sergi Canalda. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ima.
1: Sergi, parlem d'Ebre Agility i parlem de batros perquè pronte organitzeu unes proves molt importants per a esta temporada. Però bueno, primer parlarem de qui sou, què és l'Agility, però anem a pams, si et sembla.
2: Perfecte.
1: No? Bé, qui sou batros? Qui sou Ebre Agility?
2: Pues bé, nosaltres som uns aficionats al món caní, que va sorgir la idea i es va crear un club i a partir d'aquí pues, competim, ensenyem i formem a competidors per a en aquest esport.
1: Molt bé. Quan fa que existeix l'entitat, l'associació?
2: Pues, rondarem quasi els 10 anys.
1: Ostres, se diu ràpid això,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, fa... Mires el retrovisor i dius, ostres, és ahir? No.
1: Ja.
2: Fa molt temps, ja.
1: Sí, sí, no? És que se diu ràpid. I quanta gent sou, més o menys? Qui conforma el club?
2: Pues, som una vintena, 25 socis, més o menys va per aquí. Uh-huh. En els que competim afiliats i els que no, pues, rondem este número.
1: Molt bé. Què és l'Agility per a la gent despistada? Explica una mica. Més, com pugues i en les teues paraules, perquè sé, pues... sé que és més fàcil d'entendre si ho veus que explicar-ho en paraules, però bueno.
2: Pues, l'Agility és un esport que es conforma en un binomi de gos humà, no direm ni amo ni propietari, aquí mos basem en guies, i resolem una pista que ens munta un jutge i que està conformada en salts i obstacles com zones de contacte.
1: Molt bé. Llavors, claro, no tots els gossos serveixen per a això, per a aquest esport. S'han d'entrenar molt, entenc, abans.
2: Bueno, qualsevol gos que sigui sa...
1: O sigui, qualsevol raça.
2: Sí, ens val. El que necessitem que sigui un gos jove. No ficarem a començar un gos en 9 o 10 anys.
1: Claro.
2: Un gos jove en actitud de voler jugar i voler treballar, podem fer qualsevol cosa en ells.
1: Mm-hmm. Molt bé, bueno, jo crec que els gossos al final, si els estimules una mica, els agrada jugar, no?, en general.
2: Sí, sí.
1: A més de petits. I després si els entrenes, jo crec que fàcil no deu ser, però...
2: Bueno, és que
1: la majoria deuen poder, no?
2: Sí, sí, la majoria de coses que diem jugar és que jugar per a nosaltres és entrenar. No deixem de jugar en el gos en tot el període, perquè realment estem jugant a veure qui és el primer que arriba al final de la pista, no? Què passa? Que mitjançant el joc, mitjançant el menjar, vas corrent i vas motivant a veure què és el que més ràpid i què millor se li dona i com tu ets més hàbil o menys hàbil amb quins moviments per resoldre les pistes.
1: Molt bé. A quina edat pot començar un gos a entrenar-se per anar això?
2: Jo diré que entrenar des que és cadell. Als 2 mesos tu ja el pots començar a entrenar. Estem dient entrenar, no fer pistes d'agilitat.
1: Ja,
2: per
1: vale.
2: Mi entrenar vol dir el que t'estic dient.
1: Claro.
2: El com començo a jugar amb el gos, que el gos em mire, que el gos vingui a mi, que el gos vulgui estar per mi. No, és...
1: Claro.
2: Que nosaltres fóssim la part més important del gos.
1: Claro, claro. I que el motiva, no? Suposo,
2: sí,
1: també.
2: A partir de les competició, en competició sí que fins als 18 mesos no poden entrar en competició.
1: Molt bé. A l'hora de la competició, com se fan les categories? Perquè, claro, en persones, els esports humans solen anar per edats i nivells. Com se fa l'Agility?
2: Pues és paregut. El que passa que en més de per edats, allí és per tamany.
1: Vale.
2: Vale, cada gos té una estatura. Aquí a Catalunya saltem en 5 estatures i a partir d'aquí. Què passa? Que en acabat hi ha divisions que el que ens marca són les dificultats de la pista. Cada pista, a base que vas guanyant o vas assolint coneixements, el propietari i el gos pots anar pujant de nivell i classificant-te per a pujar de categoria.
1: Molt bé, sobre el tema de les competicions, la temporada, no sé quan comença la temporada, sé que acaba a final de maig, si no m'equivoco,
2: sí.
1: Però quan comença, al gener o...?
2: Comencem al setembre.
1: Al setembre, de setembre a maig. Quantes competicions hi ha a l'any? Doncs
2: pues hi ha 18 proves a Catalunya, eh? Estem parlant de la Federació de Copa Catalunya. I hi ha les 18 proves i han acabat esta l'última prova, que és la Copa, que és on es debuta pues, la final, no?
1: Molt bé.
2: Els millors binomis i els millors equips es pegaran allí.
1: Ja t'entenc, sí.
2: A veure qui és el més ràpid.
1: Molt bé. Llavors, aquestes proves són eliminatòries o són puntuables?
2: Són puntuables.
1: I en funció de puntuació arribes al final. Vale.
2: Són puntuables.
1: Molt bé. A Roquetes s'organitzen dos, concretament.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: La última, que ens puntua el doble, que farà que una bona afluència de gent vingui, ja que a qui li falta el punt que diem naltres per a la classificació, es veu quasi obligat a baixar i porta quasi 150-200 gossos a les Terres de l'Ebre, que és molta gent.
1: Ostres, sí.
2: Que mou i...
1: Claro, és que 150-200 gossos, estem parlant de 300-400, no? Perquè són equips de dos, no? Persona,
2: sí.
1: Humà
2: bueno,
1: i gos en este cas.
2: Bueno, hi ha algun tarat com jo i algú més que van més d'un gos, eh?
1: Claro, claro, llavors estem parlant de molta gent que vindrà. Llavors, les proves, com dèiem, que per cert és 17 de maig.
2: 17 de maig.
1: Esta que dius, l'última prova de Lliga. I això, doncs, espera moltíssima gent, molts gossos. Què trobarem? Perquè quantes hores dura una competició?
2: Pues durarà tot el dia. Quan dic tot el dia és de punta de sol a punta de sol. Nosaltres comencem més o menys sobre les 8:30-9. Depèn del jutge, marcarà inici d'horari. Però sobre aquesta hora estarà.
1: Molt bé, està a les 7 de la tarda, he vist, no?
2: Bueno, està, que saltarà l'últim gos.
1: Claro.
2: Esperem que salti a les 7 de la tarda i no a les 9, perquè si...
1: Clar, han de saltar tots.
2: Han de saltar tots.
1: Llavors, si hi ha una mica de retard per algo...
2: Sí, el claro. Jutge, l'equip de pista, tots podem influenciar en que vagi claro. Un pèl en retard.
1: Molt bé. Després hi ha el 30 i 31 de maig, també ho organitzeu vosaltres, i aquesta sí que és la Copa Catalana.
2: Aquesta és la Copa Catalunya, sí.
1: Molt bé.
2: Això, aquí ja és on la gent... Hi haurà molt de moviment, molt de color, molt de sentiment d'equip, perquè és una prova digna de veure, digna d'anar a veure, és que on sigui. Jo quan anava a Girona veies els colors i sense ser del club, quan veus la passada de banderes, dius, ostres, aquesta gent ho sent, aquesta gent ho viu. I és molt bonic, és
1: claro.
2: Molt bonic, és una cosa molt emotiva i com aquella gent o com vivim en este dia lo patiment de tot l'any.
1: Claro. Bueno, el patiment i el treball de tot l'any, que te'l jugués en un dia. En
2: bueno,
1: este cas,
2: sí, bueno, sí.
1: Vas fent durant les competicions, però claro, si arribes al final, en un moment, se pot desmuntar tot o tot lo contrari, claro.
2: Sí, sí, nosaltres podem sortir al salt número 1 i estar eliminats, com arribar a la
1: claro.
2: Final, mirar el cronòmetre i dius, este cronòmetre és un cronòmetre molt difícil de batre. No t'ho saps mai.
1: Claro.
2: Perquè, com diem, és un binomi. Tu pots estar el més fort que mai... Però potser el teu gos avui s'ha despertat en que no té ganes de saltar.
1: Claro.
2: O que li fa mal la cama o que no es troba bé.
1: Claro. Poden passar coses.
2: Quan un competeix per ell ja és difícil, doncs quan competeixes amb un altre poden passar sorpreses.
1: Claro, claro que sí. Quants arriben a la Copa Catalunya, participants?
2: Doncs arribaran quasi 150-200 gossos, eh? Vindran molta gent.
1: Molt bé. El començament de temporada, perquè... Bueno, claro, és puntuable.
2: És puntuable, t'has d'anar classificant.
1: Te
2: vas classificant a base de proves...
1: Sí.
2: O a base de proves guanyades.
1: Vale.
2: O presentades.
1: Claro.
2: Depèn de quina categoria vagues.
1: I sempre hi ha uns 150-200
2: sí.
1: Gossos, en este cas.
2: Són els que han anat a la
1: federació. 200 binomis.
2: Més
1: vale.
2: O més.
1: Molt bé. O sigui, a la federació hi ha este número...
2: Sí.
1: Molt bé. I fins a quina edat més o menys competeixen els gossos?
2: Mira, solem retirar els gossos als 10 anys, més o menys. Nosaltres aquest any retirem a 3. Havíem de retirar un quart, a la meua, però em fa una mica de morrinya.
1: Ja,
2: i...
1: bueno, pots esperar una mica més, no?
2: I com estic anant una mica justet a les proves, doncs l'allargaré un any més, pobreta.
1: Molt bé.
2: Però sí, sí.
1: Bueno, però al final s'està acostumant a això. Al final és com un joc per als gossos, això.
2: No deixa de ser un joc.
1: Claro, per a ell,
2: moment...
1: per a tu és una competició i per a ells és un joc,
2: sí.
1: Al final.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. On vos podem trobar? Perquè, claro, suposo que de la gent que mos escolta potser hi ha algú interessat en entrenar el seu gos per a agility i no sap on anar.
2: Pues mira, nosaltres estem els dimarts i dijous per les tardes, mos marca molt l'horari del sol, a l'hivern diem que a partir de les 5 de la tarda, però ara serà quasi a partir de les 6 endavant.
1: Mm.
2: I dimarts i dijous estem allí, i si no per les redes socials o a través del Google, que busques Google Ebreagility i et surt tot nosaltres, qui som i les fotos i on
1: molt
2: es pot trobar.
1: I si ho posa a Google Maps, pues, te portarà al puesto bé, no?
2: Sí.
1: Molt bé, pues, Sergi, no sé si mos vols explicar alguna cosa més, si no, pues, ja ho tindríem. I, bueno, d'espectadors pot vindre, no? Entenc?
2: Es pot vindre sempre a gaudir i a fer la teva Coca-Cola allí.
1: Molt bé. Molt bé, pues, Sergi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
3: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
3: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Ai, et pica el nas.
6: A mi la mama em dona mel Rosen Margalef per a l'al·lèrgia.
5: Sí, m'agrada molt la mel.
7: A Rosen Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia, però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional, a més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops. Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosem.com.
8: Rosem Margalef, la mel de casa.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
9: I escoltem ara quan són les 8 i 53 minuts del matí. Música per al record. Es tracta amb Wilson Rodríguez. La cançó es diu Sin Documentos. I així, pues gairebé arribem a les 9 del matí.

0: De bon matí. Imagina Ràdio. Quantes vegades has pensat què puc fer per a donar a conèixer el meu negoci? Quin deu ser el mitjà més directe i eficaç? Quant em pot costar posar un anunci a la ràdio? A Imagina Ràdio sabem com ajudar-te per a donar a conèixer i fer créixer el teu negoci. Truca'ns al 622 21 95 20 o envia un correu a publicitat@imaginaradio.cat. En l'aire el teu negoci. Fes que t'escoltin milers de persones cada dia. 622 21 95 20 o publicitat@imaginaradio.cat.
1: La millor música per sentir-se bé.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se bé.
2: Imagina. Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio.
5: Per gentilesa de Multiòptiques.
6: Ves hora a apuntar, són les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Molt bon dia, Imma.
6: Catalunya va fer 152 inspeccions a instal·lacions radioactives l'any passat.
7: El balanç presentat davant el Consell de Seguretat Nuclear destaca també el seguiment i la vigilància radiològica que la Generalitat desenvolupa a l'entorn de la central nuclear d'Ascó i la de Vandellòs. En aquest sentit, els serveis tècnics catalans han complet el 7% del programa de control ambiental previst durant el 2025. A més, el regulador estatal ha avalat també les actuacions de supervisió de transport de material radioactiu i ha validat la planificació prevista per al 2026, que mantindrà controls i inspeccions similars a les d'aquest últim any.
6: Móra d'Ebre tanca el 2025 amb un romanent de més de 300.000 euros i millora els indicadors econòmics.
7: Segons les dades presentades per l'Ajuntament, en els darrers anys també s'ha triplicat l'estalvi net i s'ha reduït el nivell de deute viu fins al 34%. A més, el consistori destaca el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i una bona capacitat de finançament. L'alcalde Rubén Viernes assegura que aquestes dades són fruit d'una gestió econòmica continuada i del control pressupostari dels serveis tècnics municipals.
6: Ocell de Foc Ebre impulsa un cicle de xerrades sobre el consum i les addiccions a les Terres de l'Ebre.
7: Amb la col·laboració de Cas Tortosa, l'organització ha impulsat el cicle de xerrades I tu què faries? Per ajudar famílies amb adolescents a abordar el consum i les addiccions. Les sessions fomenten el debat i la participació, tractant temes com la comunicació, els límits, la pressió de grup o l'ús de pantalles. El cicle passarà per les quatre comarques. Demà dimarts 12 de maig s'iniciarà a Gandesa, continuarà el dijous 14 de maig a Móra d'Ebre i durant el mes de juny arribarà a Amposta i Deltebre. Totes les xerrades requereixen d'inscripció prèvia.
8: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
9: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
6: I Andrea, sobre temps i temperatures, que ens contes? Com ho tindrem avui?
7: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 21, 22 i 25 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies, que passes molt bon dia i ens trobem demà aquí al De Bon Matí.
7: Molt bon dia.
6: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, pots ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
11: Recordes això?
12: Somriu!
13: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
14: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
15: Demana la teva primera visita gratuïta.
16: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
15: O ebreclinicdental.com.
16: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
15: O montsiadental.com.
16: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
15: O azahardental.com.
16: Fes com jo i somriu a la vida.
17: La millor música per sentir-se bé.
9: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Radio. Imagina.
18: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
6: I avui la cançó en català ens arriba de la mà de Siderland. Es diu

0: tu.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
3: Hit the beat and take it to the first now.

0: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.
1: I anem ara a fer una ullada als resultats dels sortejos realitzats aquest cap de setmana. Comencem amb els resultats de dissabte. Primer que res, la 649, amb la combinació formada pel 13, el 23, 26, 28, 35 i 38. Complementari el 37 i reintegrament el número 1. Els números de la primitiva també de dissabte han estat el 10, el 26, 27, 28, 30 i 34. Complementari el 16 i reintegrament el número 9. Ara ja, pel que fa als sortejos d'ahir diumenge, a la Bonoloto, els números de la combinació han estat el 3, 19, 28, 29, 30 i 48. El complementari el 47 i reintegrament el número 1. Els números del trio han estat el 3, el 6 i el 4 i, finalment, el número de l'11, el sueldazo de cap de setmana al sorteig d'ahir diumenge. El número premiat ha estat el 12.428 i la sèrie, la 32.
0: Imagina Ràdio, de Bon Matí.
1: I recordem ara els Pereza. La cançó és una de les seves més icòniques. Són les 9 i 13. Escoltem, princeses.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
4: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio. De bon

0: Britney Spears. La cançó es diu Hold Me Closer. I són les 9 i quasi 23 minuts del matí. Ara és moment de parlar del temps.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
0: I avui és dilluns, avui pues, és hora de parlar del temps amb Eloi Cosso des de la Fundació Mercè Pla. Eloi avui no pot estar amb nosaltres, des d'aquí Eloi t'enviem una fortíssima abraçada, bueno, temes personals, temes familiars, així que, bueno, l'ho he dit, amic, fortíssima abraçada. Però bueno, ell igualment ha fet els deures, com sempre, i ens ha enviat pues, la previsió del temps per aquesta setmana. Eloi, bon dia.
2: Bon dia, Imma. Pel que fa al temps, doncs, hem començat el dia majoritàriament assolellat, tot i que aquesta tarda creixerà nublades convectives a l'àrea dels ports, sense descartar un ruixat molt minso o alguna gotilla dispersa, poca cosa, i de cara a demà, doncs, en tornem-hi. Una nova línia de xàfecs i tronades creuarà des de l'àrea d'Aragó fins comarques de l'Ebre, deixant 20 o 30 litres per metro quadrat en tan sols mitja hora. Doncs, precaució, perquè l'aime ara per ara activi un avís moderat per aquesta intensitat de pluja. De cara a mitjan de setmana, doncs, sembla que no hauria de ploure dimecres i, bueno, les temperatures baixaran de forma molt descarada a final de setmana, sobretot entre dijous i diumenge, en què arribarà una massa d'aire polar molt insòlita per l'època, entre 2 i 5 graus per sota la mitjana climàtica, i nevaria la cara nord del Pirineu i la cara sud fins a voltant de 1.300-1.400 metres. Temps atípicament estrany per l'època, que recordarem més a finals de març que no pas a primers d'aquest mes de maig. Anirem seguint tot això. Que tinguésseu, doncs, un molt bon dia.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Recordant la música d'Eurythmics i aquest Sweet Dreams. I en no res, arribem ja a les 9 i mitja del matí. De seguida posem el punt i final al De Bon Matí, avui dilluns.
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí.
0: I arribem a les 9 i mitja avui amb una cançó d'una banda que, bueno, que retornaven aquest cap de setmana en el primer concert del retorn de Amaia Montero a l'Oreja de Van Gogh. Marxem amb aquesta cançó, marxem amb aquest Cuídate, i per part meva res més, ens trobem demà a les 8. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Catalunya va fer 152 inspeccions a instal·lacions radioactives l'any passat. El balanç presentat davant el Consell de Seguretat Nuclear destaca també el seguiment i la vigilància radiològica que la Generalitat desenvolupa a l'entorn de la central nuclear d'Ascó i la de Vandellòs. En aquest sentit, els serveis tècnics catalans han complert el 100% del programa de control ambiental previst durant el 2025. A més, el regulador estatal ha avalat també les actuacions de supervisió del transport de material radioactiu i ha validat la planificació prevista per al 2026, que mantindrà controls i inspeccions similars a les d'aquest últim any. Móra d'Ebre tanca el 2025 amb un romanent de més de 300.000 euros i millora els indicadors econòmics. Segons les dades presentades per l'Ajuntament, en els darrers anys també s'ha triplicat l'estalvi net i s'ha reduït el nivell de deute viu fins al 34%. A més, el consistori destaca el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i una bona capacitat de finançament. L'alcalde Rubén Viernes assegura que aquestes dades són fruit d'una gestió econòmica continuada i del control pressupostari dels serveis tècnics municipals. Ocell de Foc Ebre impulsa un cicle de xerrades sobre el consum i les addiccions a les Terres de l'Ebre. Amb la col·laboració de Cas Tortosa, l'organització ha impulsat el cicle de xerrades I tu què faries per ajudar famílies amb adolescents a abordar el consum i les addiccions. Les sessions fomenten el debat i la participació, tractant temes com la comunicació, els límits, la pressió de grup o l'ús de pantalles. El cicle passarà per les quatre comarques. Demà dimarts 12 de maig s'iniciarà Gandesa, continuarà el dijous 14 de maig a Móra d'Ebre i durant el mes de juny arribarà a Amposta i Deltebre. Totes les xerrades requereixen d'inscripció prèvia.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 21, 22 i 25 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria!
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mus d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
6: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix. I on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història. Perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
7: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.

que ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de l'Orriusona Festival.
0: L'Orriusona Festival.
1: Buos, els Catarres, els Amics de Besars, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
0: L'Orriusona Festival.
1: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a l'orriusonafestival.cat. Música non-stop a l'Orriusona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
2: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Catalunya va fer 152 inspeccions a instal·lacions radioactives l'any passat. El balanç presentat davant el Consell de Seguretat Nuclear destaca també el seguiment i la vigilància radiològica que la Generalitat desenvolupa a l'entorn de la central nuclear d'Ascó i la de Vandellòs. En aquest sentit, els serveis tècnics catalans han complert el 100% del programa de control ambiental previst durant el 2025. A més, el regulador estatal ha avalat també les actuacions de supervisió del transport de material radioactiu i ha validat la planificació prevista per al 2026, que mantindrà controls i inspeccions similars a les d'aquest últim any. Mora d'Ebre tanca el 2025 amb un romanent de més de 300.000 euros i millora els indicadors econòmics. Segons les dades presentades per l'Ajuntament, en els darrers anys també s'ha triplicat l'estalvi net i s'ha reduït el nivell de deute viu fins al 34%. A més, el consistori destaca el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i una bona capacitat de finançament. L'alcalde Rubén Viernes assegura que aquestes dades són fruit d'una gestió econòmica continuada i del control pressupostari dels serveis tècnics municipals. Ocell de Foc Ebre impulsa un cicle de xerrades sobre el consum i les addiccions a les Terres de l'Ebre. Amb la col·laboració de Cas Tortosa, l'organització ha impulsat el cicle de xerrades I tu què faries per ajudar famílies amb adolescents a abordar el consum i les addiccions. Les sessions fomenten el debat i la participació, tractant temes com la comunicació, els límits, la pressió de grup o l'ús de pantalles. El cicle passarà per les quatre comarques. Demà dimarts 12 de maig s'iniciarà a Gandesa, continuarà el dijous 14 de maig a Móra d'Ebre i durant el mes de juny arribarà a Amposta i Deltebre. Totes les xerrades requereixen d'inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 21, 22 i 25 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-840077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El Parlament aprova la proposta de Junts per subvencionar la compra d'habitatges buits als municipis rurals. La iniciativa busca facilitar les polítiques públiques d'habitatge i contribuir a frenar el despoblament del món rural. A més, també es plantegen subvencions per rehabilitar o gestionar aquests immobles, especialment aquells amb valor patrimonial o cultural. Segons ha exposat Irene Negre, molts ajuntaments petits no tenen prou recursos per afrontar aquestes actuacions i defensa que la mesura també ajudarà a evitar la degradació dels nuclis antics. La Fundació Doctor Ferran i la família Muñoz impulsen una beca de 12.000 euros a l'Hospital Universitari Verge de la Cinta. La beca, que cobrirà les despeses de formació i estades, permetrà que professionals del Servei de Pediatria ampliïn la seva formació en hospitals de referència. L'objectiu és reforçar la qualitat assistencial del servei i millorar la medicina especialitzada del territori. Un cop completat el procés, els professionals hauran d'aplicar els coneixements adquirits amb nous protocols o tècniques innovadores dins del servei. Des de la família Muñoz destaquen la importància de millorar la formació continuada i els recursos sanitaris locals per garantir una atenció pediàtrica de qualitat. Les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya mobilitzen prop de 800 esportistes a les Terres de l'Ebre. En total, 63 equips competiran en futbol sala, futbol 7, handbol, voleibol i bàsquet en 7 municipis: Roquetes, Gandesa, Móra d'Ebre, Tortosa, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i l'Ametlla de Mar. La competició va començar este cap de setmana amb les finals de voleibol a Roquetes i continuarà amb la resta de disciplines el proper dissabte 16 de maig. Les jornades serviran per decidir els equips classificats per a les finals nacionals, combinant esport, convivència i valors educatius. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 21 graus a Amposta, 22 a Batea i 25 graus a Miravet i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
1: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de l'Orriusona Festival.
5: L'Orriusona Festival.
4: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
5: L'Orriusona Festival.
4: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a l'orriusonafestival.cat. Música non-stop a l'Orriusona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
7: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
4: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El Parlament aprova la proposta de Junts per subvencionar la compra d'habitatges buits als municipis rurals. La iniciativa busca facilitar les polítiques públiques d'habitatge i contribuir a frenar el despoblament del món rural. A més, també es plantegen subvencions per rehabilitar o gestionar aquests immobles, especialment aquells amb valor patrimonial o cultural. Segons ha exposat Irene Negre, molts ajuntaments petits no tenen prou recursos per afrontar aquestes actuacions i defensa que la mesura també ajudarà a evitar la degradació dels nuclis antics. La Fundació Doctor Ferran i la família Muñó impulsen una beca de 12.000 euros a l'Hospital Universitari Verge de la Cinta. La beca, que cobrirà les despeses de formació i estades, permetrà que professionals del Servei de Pediatria ampliïn la seva formació en hospitals de referència. L'objectiu és reforçar la qualitat assistencial del servei i millorar la medicina especialitzada del territori. Un cop completat el procés, els professionals hauran d'aplicar els coneixements adquirits amb nous protocols o tècniques innovadores dins del servei. Des de la família Muñó destaquen la importància de millorar la formació continuada i els recursos sanitaris locals per garantir una atenció pediàtrica de qualitat. Les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya mobilitzen prop de 800 esportistes a les Terres de l'Ebre. En total, 63 equips competiran en futbol sala, futbol 7, handball, voleibol i bàsquet en 7 municipis: Roquetes, Gandesa, Móra d'Ebre, Tortosa, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i l'Ametlla de Mar. La competició va començar este cap de setmana amb les finals de voleibol a Roquetes i continuarà amb la resta de disciplines el proper dissabte 16 de maig. Les jornades serviran per decidir els equips classificats per a les finals nacionals, combinant esport, convivència i valors educatius.
2: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 21 graus a Amposta, 22 a Batea i 25 graus a Miravet i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8:30 del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roqueta Jesús. Obert a tothom.
4: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Josep Pallarès i Domènec Puig proclamats candidats a rector de la Universitat Rovira i Virgili. La Junta Electoral de la Universitat ha anunciat definitivament les dues candidatures que aspiren al rectorat per als pròxims 6 anys. Es tracta de l'actual rector, Josep Pallarès, i Domènec Puig, investigador del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. Les eleccions se celebraran del 25 al 27 de maig amb una votació electrònica i, a diferència d'anteriors comicis, en aquesta ocasió el candidat que guanyi no podrà prorrogar el mandat ni ser reelegit. La campanya electoral comença avui dilluns, s'allargarà fins a la mitjanit del 24 de maig i l'escrutini de vots es farà el dia 27 de maig, dia en què també es proclamarà provisionalment el candidat electe. La central nuclear d'Ascó 2 comença la 31a recàrrega de combustible després d'un any i 5 mesos de l'anterior parada. L'operatiu preveu unes 11.000 ordres de treball i la substitució d'una mica més d'un terç dels elements combustibles que conformen el nucli del reactor. Entre les actuacions, més del 90% corresponen a tasques d'inspecció i manteniment, a més d'activitats de millora de la instal·lació que només es poden fer quan la central està parada. És el cas de 21 modificacions de disseny físiques i 7 modificacions de programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central. El projecte té un pressupost de 27,5 milions d'euros i requerirà més d'un miler de professionals addicionals de perfils variats. Este cap de setmana, Amposta dedica la 18a Festa del Mercat a la Plaça a l'esport, especialment al ciclisme. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que és una de les festes més integradores i una oportunitat per reivindicar la identitat i la història local. La temàtica coincideix amb centenaris esportius, com el pas de la Volta Ciclista a Catalunya pel Pont Penjant i la creació del primer club ciclista. L'organització fa una crida a la participació ciutadana per vestir-se d'època i recrear el passat amb la implicació de les entitats locals. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè amb l'aparició d'algun núvol i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 14 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 22 graus a Amposta, 23 a Batea i 26 graus a Miravet i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: let you know.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Golero, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
3: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Hi ha una terra on el silenci ens parla, una terra que neix del riu, on el temps no es mesura, es gaudeix, i on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
6: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
7: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
8: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
1: Imagina Ràdio.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Josep Pallarès i Domènec Puig proclamats candidats a rector de la Universitat Rovira i Virgili. La Junta Electoral de la Universitat ha anunciat definitivament les dues candidatures que aspiren al rectorat per als pròxims 6 anys. Es tracta de l'actual rector, Josep Pallarès, i Domènec Puig, investigador del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. Les eleccions se celebraran del 25 al 27 de maig amb una votació electrònica i, a diferència d'anteriors comicis, en aquesta ocasió el candidat que guanyi no podrà prorrogar el mandat ni ser reelegit. La campanya electoral comença avui dilluns, s'allargarà fins a la mitjanit del 24 de maig i l'escrutini de vots es farà el dia 27 de maig, dia en què també es proclamarà provisionalment el candidat electe. La central nuclear d'Ascó 2 comença la 31a recàrrega de combustible després d'un any i 5 mesos de l'anterior parada. L'operatiu preveu unes 11.000 ordres de treball i la substitució d'una mica més d'un terç dels elements combustibles que conformen el nucli del reactor. Entre les actuacions, més del 90% corresponen a tasques d'inspecció i manteniment, a més d'activitats de millora de la instal·lació que només es poden fer quan la central està parada. És el cas de 21 modificacions de disseny físiques i 7 modificacions de programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central. El projecte té un pressupost de 27,5 milions d'euros i requerirà més d'un miler de professionals addicionals de perfils variats. Este cap de setmana, Amposta dedica la 18a Festa del Mercat a la Plaça a l'esport, especialment al ciclisme. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que és una de les festes més integradores i una oportunitat per reivindicar la identitat i la història local. La temàtica coincideix amb centenaris esportius, com el pas de la Volta Ciclista a Catalunya pel Pont Penjant i la creació del primer club ciclista. L'organització fa una crida a la participació ciutadana per vestir-se d'època i recrear el passat amb la implicació de les entitats locals. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè amb l'aparició d'algun núvol i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 14 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 22 graus a Amposta, 23 a Batea i 26 graus a Miravet i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUSES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euses.cat. EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
2: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: Cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic a vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Nada volverá a ser como...
2: L'escolto.
3: M'encanta.
2: Tota l'estona.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina
0: Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Parlament aprova la proposta de Junts per subvencionar la compra d'habitatges buits als municipis rurals. La iniciativa busca facilitar les polítiques públiques d'habitatge i contribuir a frenar el despoblament del món rural. A més, també es plantegen subvencions per rehabilitar o gestionar aquests immobles, especialment aquells amb valor patrimonial o cultural. Segons ha exposat Irene Negre, molts ajuntaments petits no tenen prou recursos per afrontar aquestes actuacions i defensa que la mesura també ajudarà a evitar la degradació dels nuclis antics. La Fundació Doctor Ferran i la família Muñoz impulsen una beca de 12.000 euros a l'Hospital Universitari Verge de la Cinta. La beca, que cobrirà les despeses de formació i estades, permetrà que professionals del Servei de Pediatria ampliïn la seva formació en hospitals de referència. L'objectiu és reforçar la qualitat assistencial del servei i millorar la medicina especialitzada del territori. Un cop completat el procés, els professionals hauran d'aplicar els coneixements adquirits amb nous protocols o tècniques innovadores dins del servei. Des de la família Muñoz destaquen la importància de millorar la formació continuada i els recursos sanitaris locals per garantir una atenció pediàtrica de qualitat. Les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya mobilitzen prop de 800 esportistes a les Terres de l'Ebre. En total, 63 equips competiran en futbol sala, futbol 7, handball, voleibol i bàsquet en 7 municipis: Roquetes, Gandesa, Mora d'Ebre, Tortosa, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i l'Ametlla de Mar. La competició va començar este cap de setmana amb les finals de voleibol a Roquetes i continuarà amb la resta de disciplines el proper dissabte 16 de maig. Les jornades serviran per decidir els equips classificats per a les finals nacionals, combinant esport, convivència i valors educatius. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 21 graus a Amposta, 22 a Batea i 25 graus a Miravet i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
0: Lo Riu Sona Festival.
1: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
0: Lo Riu Sona Festival.
1: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
2: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
4: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Son les 5.
3: Les notícies amb Andrea Maqueda.
4: Bona tarda. El Parlament aprova la proposta de Junts per subvencionar la compra d'habitatges buits als municipis rurals. La iniciativa busca facilitar les polítiques públiques d'habitatge i contribuir a frenar el despoblament del món rural. A més, també es plantegen subvencions per rehabilitar o gestionar aquests immobles, especialment aquells amb valor patrimonial o cultural. Segons ha exposat Irene Negre, molts ajuntaments petits no tenen prou recursos per afrontar aquestes actuacions i defensa que la mesura també ajudarà a evitar la degradació dels nuclis antics. La Fundació Doctor Ferran i la família Muñoz impulsen una beca de 12.000 euros a l'Hospital Universitari Verge de la Cinta. La beca, que cobrirà les despeses de formació i estades, permetrà que professionals del Servei de Pediatria ampliïn la seva formació en hospitals de referència. L'objectiu és reforçar la qualitat assistencial del servei i millorar la medicina especialitzada del territori. Un cop completat el procés, els professionals hauran d'aplicar els coneixements adquirits amb nous protocols o tècniques innovadores dins del servei. Des de la família Muñoz destaquen la importància de millorar la formació continuada i els recursos sanitaris locals per garantir una atenció pediàtrica de qualitat. Les finals territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya mobilitzen prop de 800 esportistes a les Terres de l'Ebre. En total, 63 equips competiran en futbol sala, futbol 7, handball, voleibol i bàsquet en 7 municipis: Roquetes, Gandesa, Mora d'Ebre, Tortosa, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i l'Ametlla de Mar. La competició va començar este cap de setmana amb les finals de voleibol a Roquetes i continuarà amb la resta de disciplines el proper dissabte 16 de maig. Les jornades serviran per decidir els equips classificats per a les finals nacionals, combinant esport, convivència i valors educatius. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són similars o lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 21 graus a Amposta, 22 a Batea i 25 graus a Miravet i Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
0: Música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Aquest diumenge, setzena prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
4: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
5: Mama, papa, ja ha pit el forn, el pastís ja està.
6: Que bé, quina olor més bona.
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
1: Imagina Ràdio. La millor selecció musical. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Josep Pallarès i Domènec Puig proclamats candidats a rector de la Universitat Rovira i Virgili. La Junta Electoral de la Universitat ha anunciat definitivament les dues candidatures que aspiren al rectorat per als pròxims 6 anys. Es tracta de l'actual rector, Josep Pallarès, i Domènec Puig, investigador del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. Les eleccions se celebraran del 25 al 27 de maig amb una votació electrònica i, a diferència d'anteriors comicis, en aquesta ocasió el candidat que guanyi no podrà prorrogar el mandat ni ser reelegit. La campanya electoral comença avui dilluns, s'allargarà fins a la mitjanit del 24 de maig i l'escrutini de vots es farà el dia 27 de maig, dia en què també es proclamarà provisionalment el candidat electe. La central nuclear d'Ascó 2 comença la 31a recàrrega de combustible després d'un any i 5 mesos de l'anterior parada. L'operatiu preveu unes 11.000 ordres de treball i la substitució d'una mica més d'un terç dels elements combustibles que conformen el nucli del reactor. Entre les actuacions, més del 90% corresponen a tasques d'inspecció i manteniment, a més d'activitats de millora de la instal·lació que només es poden fer quan la central està parada. És el cas de 21 modificacions de disseny físiques i 7 modificacions de programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central. El projecte té un pressupost de 27,5 milions d'euros i requerirà més d'un miler de professionals addicionals de perfils variats. Este cap de setmana, Amposta dedica la 18a Festa del Mercat a la Plaça a l'esport, especialment al ciclisme. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que és una de les festes més integradores i una oportunitat per reivindicar la identitat i la història local. La temàtica coincideix amb centenaris esportius, com el pas de la Volta Ciclista a Catalunya pel Pont Penjant i la creació del primer club ciclista. L'organització fa una crida a la participació ciutadana per vestir-se d'època i recrear el passat amb la implicació de les entitats locals. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimarts, fins a mig matí, el cel estarà serè en general i a partir de llavors creixeran nuvolades i quedarà el cel molt ennuvolat o cobert arreu de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada durant la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o pujarà lleugerament i la màxima serà semblant o lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Mediterrani.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Els olis del Baix Ebre, Montsià, són olis verges extra elaborats a una de les zones de cultiu d'oliveres més antiga i extensa de Catalunya. Uns olis que han situat la nostra gastronomia entre les més prestigioses del món. Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, Europa, inverteix en les zones rurals.
5: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
6: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
3: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic amb vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
5: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.

0: ràdio. Imagina't ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Josep Pallarès i Domènec Puig, proclamats candidats a rector de la Universitat Rovira i Virgili. La Junta Electoral de la Universitat ha anunciat definitivament les dues candidatures que aspiren al rectorat per als pròxims 6 anys. Es tracta de l'actual rector, Josep Pallarès, i Domènec Puig, investigador del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. Les eleccions se celebraran del 25 al 27 de maig amb una votació electrònica i, a diferència d'anteriors comicis, en aquesta ocasió el candidat que guanyi no podrà prorrogar el mandat ni ser reelegit. La campanya electoral comença avui dilluns, s'allargarà fins a la mitjanit del 24 de maig i l'escrutini de vots es farà el dia 27 de maig, dia en què també es proclamarà provisionalment el candidat electe. La central nuclear d'Ascó 2 comença la 31a recàrrega de combustible després d'un any i 5 mesos de l'anterior parada. L'operatiu preveu unes 11.000 ordres de treball i la substitució d'una mica més d'un terç dels elements combustibles que conformen el nucli del reactor. Entre les actuacions, més del 90% corresponen a tasques d'inspecció i manteniment, a més d'activitats de millora de la instal·lació que només es poden fer quan la central està parada. És el cas de 21 modificacions de disseny físiques i 7 modificacions de programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central. El projecte té un pressupost de 27,5 milions d'euros i requerirà més d'un miler de professionals addicionals de perfils variats. Este cap de setmana, Amposta dedica la 18a Festa del Mercat a la Plaça a l'esport, especialment al ciclisme. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que és una de les festes més integradores i una oportunitat per reivindicar la identitat i la història local. La temàtica coincideix amb centenaris esportius, com el pas de la Volta Ciclista a Catalunya pel Pont Penjant i la creació del primer club ciclista. L'organització fa una crida a la participació ciutadana per vestir-se d'època i recrear el passat amb la implicació de les entitats locals. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimarts, fins a mig matí, el cel estarà serè en general i a partir de llavors creixeran nuvolades i quedarà el cel molt ennuvolat o cobert arreu de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada durant la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o pujarà lleugerament i la màxima serà semblant o lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8:30 del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: Són les 8. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Municipis petits segueixen lluitant contra la normalitat dels talls elèctrics un any després de l'apagada. Un altre dia dins de la normalitat, així és com recorden en molts municipis petits a nord i a sud del país com van viure l'apagada elèctrica de fa un any. És el cas de Mas de Barberans, que la situació no els venia de nou perquè no es cansen de denunciar el que viuen de forma constant i reiterada, sobretot amb el mal temps. Els governs municipals han elevat el to de les queixes, s'han reunit amb administracions i a distribució, però segueixen sense trobar solucions a un problema que genera incomptables maldecaps a la ciutadania. La companyia respon que executa un pla d'inversions d'acord amb el govern i recorda que la majoria d'incidències són causades per episodis climàtics violents. Amposta reforça l'esport inclusiu amb un conveni entre APASA i l'Institut de Tecnificació que impulsa projectes esportius, socials i educatius amb un enfocament inclusiu. L'acord permetrà organitzar activitats adaptades, tallers i jornades esportives per fomentar la participació de persones amb diversitat funcional. La tinenta d'alcalde, Núria Marco, ha destacat que la iniciativa uneix inclusió, educació i esport, mentre que el director de PASA, Manel Pec, ha reivindicat l'esport adaptat com una eina de cohesió social. A més, la signatura ha coincidit amb la cloenda de les 21enes jornades esportives de PASA, amb prop de 180 participants en 21 disciplines. Ximo Rambla i els bombers de la Generalitat reben els Premis Micro 2025. Els guardons han distingit el periodista ebrenc Ximo Rambla amb el micro daurat pels seus gairebé 45 anys de trajectòria als mitjans de proximitat. Rambla ha reivindicat el paper del periodisme local i la necessitat d'una informació rigorosa davant la desinformació. El micro obert ha estat per als bombers de la Generalitat per la seva tasca comunicativa durant els incendis i els aiguats a les Terres de l'Ebre. D'altra banda, el micro tancat ha recaigut en Adif, criticada per dificultar la feina dels periodistes, ja que no faciliten declaracions ni permeten enregistraments a les seves instal·lacions. Finalment, l'acte també ha servit per reivindicar el valor dels mitjans territorials i el seu paper en la cohesió social. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimarts, fins a mig matí, el cel estarà serè en general i a partir de llavors creixeran nuvolades i quedarà el cel molt ennuvolat o cobert arreu de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada durant la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o pujarà lleugerament i la màxima serà semblant o lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina.
6: Imagina.
7: Imagina Ràdio.
8: Que jo t'estiu igual.
9: Molt, molt, m'agrada molt.
10: M'encanta.
11: L'escolto.
7: Imagina Ràdio.
9: Tota l'estona. No puedo
6: vivir. Així és.
7: Imagina Ràdio.
9: La millor selecció musical.
7: Imagina Ràdio.
6: La millor música.
7: Per sentir

0: Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un venir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

perseguint la nit busquem la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
2: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
3: Lo Riu Sona Festival.
1: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
1: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
2: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
1: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
5: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Municipis petits segueixen lluitant contra la normalitat dels talls elèctrics un any després de l'apagada. Un altre dia dins de la normalitat, així és com recorden en molts municipis petits a nord i a sud del país com van viure l'apagada elèctrica de fa un any. És el cas de Mas de Barberans, que la situació no els venia de nou perquè no es cansen de denunciar el que viuen de forma constant i reiterada, sobretot amb el mal temps. Els governs municipals han elevat el to de les queixes, s'han reunit amb administracions i a distribució, però segueixen sense trobar solucions a un problema que genera incomptables maldecaps a la ciutadania. La companyia respon que executa un pla d'inversions d'acord amb el govern i recorda que la majoria d'incidències són causades per episodis climàtics violents. Amposta reforça l'esport inclusiu amb un conveni entre APASA i l'Institut de Tecnificació que impulsa projectes esportius, socials i educatius amb un enfocament inclusiu. L'acord permetrà organitzar activitats adaptades, tallers i jornades esportives per fomentar la participació de persones amb diversitat funcional. La tinenta d'alcalde, Núria Marco, ha destacat que la iniciativa uneix inclusió, educació i esport, mentre que el director de PASA, Manel Pec, ha reivindicat l'esport adaptat com una eina de cohesió social. A més, la signatura ha coincidit amb la cloenda de les 21enes jornades esportives de PASA, amb prop de 180 participants en 21 disciplines. Ximo Rambla i els bombers de la Generalitat reben els Premis Micro 2025. Els guardons han distingit el periodista ebrenc Ximo Rambla amb el micro daurat pels seus gairebé 45 anys de trajectòria als mitjans de proximitat. Rambla ha reivindicat el paper del periodisme local i la necessitat d'una informació rigorosa davant la desinformació. El micro obert ha estat per als bombers de la Generalitat per la seva tasca comunicativa durant els incendis i els aiguats a les Terres de l'Ebre. D'altra banda, el micro tancat ha recaigut en Adif, criticada per dificultar la feina dels periodistes, ja que no faciliten declaracions ni permeten enregistraments a les seves instal·lacions. Finalment, l'acte també ha servit per reivindicar el valor dels mitjans territorials i el seu paper en la cohesió social. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimarts, fins a mig matí, el cel estarà serè en general i a partir de llavors creixeran nuvolades i quedarà el cel molt ennuvolat o cobert arreu de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada durant la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o pujarà lleugerament i la màxima serà semblant o lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Municipis petits segueixen lluitant contra la normalitat dels talls elèctrics un any després de l'apagada. Un altre dia dins de la normalitat, així és com recorden en molts municipis petits de nord i a sud del país com van viure l'apagada elèctrica de fa un any. És el cas de Mas de Barberans, que la situació no els venia de nou perquè no es cansen de denunciar el que viuen de forma constant i reiterada, sobretot amb el mal temps. Els governs municipals han elevat el to de les queixes, s'han reunit amb administracions i a distribució, però segueixen sense trobar solucions a un problema que genera incomptables maldecaps a la ciutadania. La companyia respon que executa un pla d'inversions d'acord amb el govern i recorda que la majoria d'incidències són causades per episodis climàtics violents. Amposta reforça l'esport inclusiu amb un conveni entre APASA i l'Institut de Tecnificació que impulsa projectes esportius, socials i educatius amb un enfocament inclusiu. L'acord permetrà organitzar activitats adaptades, tallers i jornades esportives per fomentar la participació de persones amb diversitat funcional. La tinenta d'alcalde, Núria Marco, ha destacat que la iniciativa uneix inclusió, educació i esport, mentre que el director de PASA, Manel Pec, ha reivindicat l'esport adaptat com una eina de cohesió social. A més, la signatura ha coincidit amb la cloenda de les 21enes jornades esportives de PASA, amb prop de 180 participants en 21 disciplines. Ximo Rambla i els bombers de la Generalitat reben els Premis Micro 2025. Els guardons han distingit el periodista ebrenc Ximo Rambla amb el micro daurat pels seus gairebé 45 anys de trajectòria als mitjans de proximitat. Rambla ha reivindicat el paper del periodisme local i la necessitat d'una informació rigorosa davant la desinformació. El micro obert ha estat per als bombers de la Generalitat per la seva tasca comunicativa durant els incendis i els aiguats a les Terres de l'Ebre. D'altra banda, el micro tancat ha recaigut en Adif, criticada per dificultar la feina dels periodistes, ja que no faciliten declaracions ni permeten enregistraments a les seves instal·lacions. Finalment, l'acte també ha servit per reivindicar el valor dels mitjans territorials i el seu paper en la cohesió social. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimarts, fins a mig matí, el cel estarà serè en general i a partir de llavors creixeran nuvolades i quedarà el cel molt ennuvolat o cobert arreu de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada durant la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o pujarà lleugerament i la màxima serà semblant o lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: Brindarem fins que s'acabi la sort.
0: Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
4: Així és.
0: Imagina Ràdio,
3: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir